0: la cultura local no m'hagués de més també. En Requena, plantar de monuments i l'esperada fica en el llibre és que me farà ser esperada noche de la furra, dic, noche de la furra. Ala, pues, això que tenen en Requena. Teatro, Reses Braves, l'orquestra Wanda, Requena també té un munt d'activitats, però, bueno, tremendes. En Almàssera tenen missa, traca quilomètrica, disfraços i la mona costanit. En Paterna hi ha un espectacle molt xulo que sigui Tiraols en la memòria. I és un espectacle pirotècnic, ¿vale? Que va dedicat a l'imagina que tots aquells tiraols que ja no estan i tiraols de coets i tal, no? Pues, gira tot entorn a la famosa corda en Paterna. I després tenen DJs. Tingué la nit a la Panorama, si no recorde mal, sí. És la nit, sí, a nit, de 12 i mitja.
1: Sí.
0: Sí, la Panorama quasi és més bonico, perquè estiguem Morella, després a ir, i estiguem Paterna a ir, ¿vale? Si entres en el perfil de l'Ajuntament de Morella o Turisme Morella, més que l'actuació de la Panorama, el que te graven i el que està penjat en les seves xarxes socials és el que és, tia,
1: la ubicació.
0: Aplegar. No, aplegar la Panorama. O sea, i Paterna, l'alcalde te m'ho feu. Quan aplega la Panorama, l'espectacle és vore-los arribar. És que es comencen a arribar trailers,
1: sí,
0: Andrea,
1: sí,
0: però trailers, que te fica, però trailers totalment vestits. Que fica Panorama i en tot el remolque, tota la caixa. I es comencen a arribar trailers que fica Panorama.
1: Sí, no, és brutal.
0: Claro, i es comencen a entrar per trailers al poble que tu dius, ostres, claro, ¿sabes lo que pasa? Que el trailer, si no recorde mal, pero que yo vivo en ellos, es que el trailer es el escenari. Esos trailers después se van a Origent y son como si la película es de Transformers.
1: Sí.
0: Se van a Origent, clac, clac, clac, clac, y todos esos trailers se convertissin después en escenari.
1: Sí, es mateix, se aporten el seu escenari de rodes, sí. No, és brutal. Mira, estic veient el vídeo que està en l'Ajuntament de Morella.
0: Sí, però és la carretera com van pujant, eh?
1: Sí, no, és brutal. Sí, sí. És que són els millors. És impressionant. Jo no l'he vista mai. Tu l'has vista moltes vegades, no?
0: Jo sí, en Turís dos vegades. No, en Turís. És curiós, sí, sí. I després, bueno, pues ja està. Avui tenen en Estivella, n'hi ha missa, dinar de penyes i xupinars, que crec que comencen ara, es bous en Estivella, i n'hi ha bous en Montroi, en Montesa, en Alcalá de Xisbert, en Geldo, en Xiva, en Artana, en Forcall, en la Vall d'Alba, en Albalà de Tarongers, en Requena, en Cinctorres, en Atxeneta, en Benicarló, en Alfara de la Baronia, en la Pobla del Duc i en Vilabella, Xape.
1: Toma
0: el
1: ja.
0: Que tinga afició al bous, que n'hi ha molta gent que té afició, perquè jo te diguen que n'hi ha bous, però bueno, si mires el programa, és que no vaig a contar de tot el que n'hi ha, però en un puesto n'hi ha vaques, en un puesto n'hi ha bous, en un puesto n'hi ha el concurs d'envolaors, en un puesto n'hi ha el concurs de recortaors, que n'hi ha moltíssima gent que se recorre la comunitat apuntant-se a estos concursos, concurs d'envolaors, concurs de retallaors, vaques, bous, bou envolat, és que en cada puesto, entrada de reses braves, que n'hi ha, cada puesto és una història, sí. Bou a la mar, bou en corda, tio, és que si el bou en tota... en su máxima expresión, y en Llíria, que me la han pasado hace un rato, me digo uno, que se te olvida Llíria a bordo, y pues ya está, la añadim. Llíria, festival de charangues y Gatusa Band, para acabar la
1: Toma
0: festa
1: ya.
0: El festival de charangues, está cada vez más de moda en mogollón de pobles.
1: Sí, sí, les batalles de charangues, es concursos, es que les
0: sí,
1: charangues...
0: Pues, está chulo.
1: Sobre la batalles de charangues,
0: muy chulo, y es... Sí, la verdad es que una charanga anima moltíssim. Yo estoy en una charla que inaugurava la Fira Major de València, Carmen Prades, l'any passat, que la primera vegada que se feu en música i falles. M'encantà. Ojalá n'hi hagués que més edicions. Se feu en la ciutat de Sarchi i les Ciències. I ara un poquet explicar-te, perquè ahí estava Ferrer Ferran, que es pone el professor, el compositor que impartí esta classe. Algun dia parlem amb Ferrer Ferran, perquè és molt interessant també saber la música, no? La música tan important en les festes de la Comunitat Valenciana, però la música fallera. O sea, la métrica, la música, el paso doble, por ejemplo, Carmen Prades, el paso doble de aquel radio, esos paso dobles que son paso dobles fallers. Y que, por ejemplo, te diría, Ferrer Ferran es el autor, por ejemplo, del Raquel Alario. Yo primer miraba a Raquel, coneguía a Raquel, y sobre ella, escric. O sea, la métrica que yo gaste a la hora de poder escribir es un poquito... pensant en ella, que li agrada, que no li agrada. Ella, no sé si parlava de colors, jo feia els colors en forma d'ell, entonces la música era... Bueno, me pareix superinteressant. Lo que venia a dir també és que la música fallera no és la música festera. És que molta gent, per exemple, te diu, Xavi, a Festa en Benidorm, que són cançons molt típiques, que sonen molt en falles, però no són pasodobles fallers, són pasodobles festius. Xavi, a Festa en Benidorm, sonen moltíssim en falles, ¿vale? Pérez Barceló, ese tipo de música sona molt en falles, però no és música fallera, no és música creada exprofeso per les falles, és música creada per la festa en general, música que sona molt en Alacant, per ahí baix,